0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Muy buenos días. El Airbus A320 que transporta al Papa León XIV lleva ya una hora de vuelo. A las 10:30 está previsto que aterrice en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, y hasta allí vamos ahora en directo. Lorena Rodríguez, buenos días. ¿Cómo será ahí el recibimiento?
2: Buenos días. En una hora y media, justo, está previsto el aterrizaje y cada vez hay más movimiento en Barajas, en el entorno policías, coches de Guardia Civil. El dispositivo de seguridad tiene que ser amplio para recibir a León XIV. Entre quienes llegan y quienes esperan, hay nervios, hay emoción y algunos también tienen ganas de ver al Papa.
3: Hace falta, si queremos mantener la Iglesia Católica, hace falta que alguien nos ponga las pilas.
4: Sí, sí, sabemos que llega hoy. Prácticamente como a las 10 de la mañana creo que viene, ¿no?
5: Sí, claro. ¿Quién no sabe esto, no?
2: Los primeros que podrán saludar al pontífice serán los reyes, don Felipe y doña Leticia, a pie de avión, y un par de niños que le entregarán unas flores.
0: La presencia del Papa en España atrae, claro está, a cientos de miles de personas. Por eso vamos a asomarnos ahora a la estación de Madrid, Puerta de Atocha, Almudena Grandes, donde está Rosana Cuervo. Buenos días.
6: Buenos días. Aquí en Atocha el movimiento es constante desde primera hora. Para hacer frente a este aumento de movilidad, Adif ha reforzado de forma adicional su personal con hasta un 50% más de efectivos en tareas de información, atención al viajero y apoyo operativo. Hemos hablado con personal de refuerzo.
7: Ahora de momento, pues de primeras horas de la mañana es tranquilito, pero prevemos que luego más tarde va a haber más afluencia. Y yo supongo que para los compañeros de tarde también va a haber más afluencia.
8: Nada, aquí estamos brindando apoyo, que nos han solicitado más apoyo por esto de la visita del Papa y también ayudando a gente aquí, la Renfe, a gente que no sabe sacar los billetes y tal.
6: Además, Renfe ha aumentado un 35% el número de plazas y también la frecuencia de trenes.
0: Muchas gracias, Rosana. Y como pueden imaginarse, el centro de Madrid está ya completamente blindado, especialmente en los escenarios de los eventos principales, como la Plaza de Lima, donde León XIV se encontrará esta tarde con los jóvenes. Vamos a pulsar ahora cómo está allí el ambiente. Daniel González, buenos días.
9: Hola, buenos días. Pues poco a poco va aumentando la actividad, el trabajo. Hemos podido ver cómo hace unos minutos empezaban a instalar los arcos de seguridad, se colocan más vallas, el acceso al tráfico ya está cortado y se irá restringiendo poco a poco según pase el día la movilidad a pie. No hay mucha gente hasta ahora todavía, pero sí algunos curiosos y curiosas que se acercan hasta aquí, como Carmen, a hacer fotos y que nos hablaba muy emocionada de la visita de León XIV.
3: La visita me parece extraordinaria. Me parece que es necesario en este momento. A mí este Papa no me gustaba, me parecía muy lejano, pero me parece que hace falta, si queremos mantener la Iglesia Católica, hace falta que alguien nos ponga las pilas.
9: Pues poca gente, relativo silencio, así que imagen y sonido que contrastan y mucho con lo que se va a vivir esta tarde-noche aquí en la Plaza de Lima de la capital.
0: Y este es su primer gran viaje a un país europeo, una visita de marcado carácter social y pastoral con fuerte carga simbólica y que ha movilizado uno de los mayores despliegues de seguridad en los últimos tiempos. Javier Jiménez.
10: Sí, 15 años después de la última visita papal, Robert Prevost aterrizará en suelo español para iniciar un viaje en el que recorrerá cerca de 2.500 kilómetros, en el que pronunciará un discurso en el Congreso, inaugurará la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia en Barcelona con ocasión del centenario de la muerte de Gaudí y hará otras dos paradas históricas. Visitará la cárcel de Brians 1 en Barcelona y el muelle de Arguineguín en Gran Canaria. Intervendrá además con discursos y homilías hasta en 22 ocasiones en los más de 20 actos que conforman la agenda.
0: El lema elegido, alzad la mirada, resume la ambición de una visita que pretende ir más allá de la crónica religiosa, apelar a una sociedad atravesada por la polarización política, la precariedad y el desgaste institucional, sin perder de vista la emergencia migratoria que se vive en la frontera sur europea. 7 días de viaje que comienzan hoy en Madrid. Javier, ¿con qué agenda?
10: Pues del aeropuerto el pontífice irá al Palacio Real. Allí se reunirá con los reyes y con todas las altas instituciones del Estado. El Papa realizará su primer recorrido en Papamóvil por las calles de Madrid cuando finalice el acto institucional. Por la tarde visitará el proyecto social Cedia en el madrileño barrio de Lucero y por último celebrará una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, donde llegará después de realizar un segundo paseo desde nuevos ministerios. Lo que no está en la agenda, pero sí confirmado, es que también habrá un encuentro con las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. según ha comunicado el Vaticano.
0: Esto es todo. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtv.es.
11: Radio 5, Tot Notícies. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
12: Bon dia, són les 9 i 5 minuts d'aquest dissabte, dia 6 de juny. Feim en aquesta hora el primer repàs de l'actualitat de les Illes amb José Miguel Blasco, el control tècnic. Vos saludo, Pablo Bendito. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
13: Molt bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears, jornada estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen, més notablement al nord de Mallorca. Podem arribar a màximes de 28 graus a Palma, 27 a Mallorca i a Eivissa, 24 a Formentera. Per altra banda, bufa vent fluix de llevant amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
12: Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 20 graus a Palma, Mahó i a Eivissa i 21 a Formentera. El Consell de Mallorca limitarà l'entrada de vehicles l'estiu de l'any que ve i cobrarà una taxa. El ple extraordinari, celebrat ahir, ha aprovat la proposició de llei per regular l'afluència de vehicles amb els vots a favor del PP i de l'oposició. Vots socis de govern i contraris a les restriccions s'hi han abstès. El text preveu l'aprovació d'un sostre de vehicles i cobrar una taxa que encara s'ha de definir. També estableix que seran les navilieres qui gestionaran les autoritzacions i el cobre de les taxes. Quedaran exempts els residents i els treballadors temporals. La norma fixarà també el nombre màxim de vehicles de lloguer i sancions que van dels 300 als 30.000 euros. Fernando Rubio és el conseller insular de Mobilitat.
14: També els hi vull anunciar que ja ens hem posat en marxa per preparar el següent estudi de càrrega per tenir-ho tot llest per poder aplicar aquesta llei i que, tot d'una, entri en vigor la següent temporada turística ja sigui una realitat aquestes limitacions.
12: Vots acusa el seu soci d'electoralisme, acusació compartida amb el PSOE, que ha proposat aprovar la norma amb un decret llei del govern que hauria permès avançar aquest estiu l'entrada en vigor. La portaveu és Catalina Cladera.
15: El que ha de fer és demanar a la senyora Proens que faci un decret llei perquè s'apliqui aquesta llei aquest estiu. Perquè el senyor Rubio diu que quan la llei estigui aprovada ja se pot aplicar. Per tant, no mos enganyin els ciutadans, ja pot aplicar aquesta llei si vol.
12: El govern ha descartat aprovar via decret llei la regulació de l'entrada de vehicles a Mallorca, ja que considera suposaria un atac a l'autonomia del Consell Insular, però diu que aquesta limitació s'ha de fer. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, també ha defensat la construcció del segon cinturó de Palma per adaptar les infraestructures al creixement demogràfic.
16: El segon cinturó de Palma s'ha de fer, Sap greu, però s'ha de fer. S'ha de fer, sí, hi ha que ampliar infraestructures. I hi ha que contenir creixement poblacional, Però adaptar les infraestructures a la població actual, hi ha que fer-ho.
12: I en tribunal, seguim parlant de mobilitat, el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del Consell de Mallorca per reclamar que pugui retirar de manera definitiva el carril Busbau, el tram entre l'aeroport i ciutat a l'autopista del Llucmajor. La Sala Quinta serà l'encarregada de decidir finalment la continuïtat sobre aquest carril. I el monestir de Santa Clara Isabel de Palma ja és de les Jerònimes. Així ho ratifica el Tribunal Suprem, que ha admès el recurs de cassació presentat pel Bisbat de Mallorca contra la sentència que reconeixia les monges com a propietàries l'any 2024. En un comunicat, la priora Àngeles Cruz celebra que a la fi aquest capítol s'hagi tancat i cessi així un conflicte que ha enfrontat la diòcesi de Mallorca durant anys. Així la sentència ja es ferma i no hi ha cap interposició de cap altre recurs més. Més temes. La pressió popular ha fet efecte al barri eivissenc de Sarreal. Finalment, i després de moltes setmanes de reivindicacions dels veïnats totalment en contra del projecte, en aquesta zona d'Eivissa no hi haurà un macroaparcament de vehicles. Rafael Triguero és el batlle d'Eivissa.
17: Però avui el que ja vull fer de forma clara i contundent és que l'aparcament, l'emplaçament de Sarreal queda totalment descartat. Vale. Torn a destacar.
12: Una notícia que ha estat celebrada immediatament pels veïnats, que diuen estar molt satisfets i alleujats per la notícia, però també alerten que seguiran lluitant per defensar els espais naturals del seu barri. El Batlle manté la seva voluntat de fer més aparcaments a Eivissa, però no ha detallat encara on seran. I el Consell de Formentera agilitarà al màxim els tràmits necessaris perquè el servei de l'abalissament de les platges pugui estar operatiu com més aviat millor. Això una vegada el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha desestimat el recurs especial interposat contra l'adjudicació del contracte. La resolució confirma l'actuació del Consell en el procediment de contractació i aixeca la suspensió que afectava l'expedient, fet que permet reprendre la tramitació del contracte, ja que s'havia adjudicat abans que una de les empreses que va perdre el concurs va impugnar el procés. La vicepresidenta i consellera de Medi Ambient, Verònica Castelló, ha valorat positivament aquesta resolució.
18: Es pot executar esbalissament i això començarem a tramitar doncs, des d'avui mateix, m'ho hi hem posat, i al llarg de la setmana que ve i les pròximes doncs, durem a terme ja esbalissament de platges quan abans puguem.
11: Ràdio 5, tot notícies.
12: Ja són a Madrid alguns dels 300 mallorquins que tenen previst participar en les diferents celebracions del viatge apostòlic del Papa Lleó XIV a Espanya. També participaran d'aquests actes a la capital i a Barcelona una cinquantena de persones de la diòcesi de Menorca. Dissabte i diumenge, un grup de 17 adolescents i joves estarà a Madrid per participar als diferents actes organitzats. Alguns d'ells ja van participar al jubileu dels joves celebrat a Roma l'agost de l'any passat.
19: Pues jo ho he decidit perquè l'any passat tots junts van anar al jubileu de Roma, a Bolo, i pues en l'any també em feia il·lusió tornar a Bolo.
20: La meva motivació és atracar-me més a Déu i conèixer altres joves que no siguin només d'aquesta parròquia.
21: Seguir aquest camí seu i seguir aquest viatge apostòlic de primera mà i poder conèixer la fe d'altres joves.
12: La Delegació de Família i Vida de Menorca ha organitzat la participació d'un altre grup de Menorca format per 34 persones a la vigília que tindrà lloc amb el Sant Pare dia 9 de juny a partir de les 6 de l'hora baixa a l'Estadi Olímpic de Barcelona. I avui la presidenta del govern assistirà amb altres líders autonòmics a la cerimònia de benvinguda del Pontífex al Palau Reial de Madrid. Serà a les 12:15 del migdia. En els esports, la selecció espanyola femenina guanya la terra per 4-0. Són molts en 4 mallorquines com a titulars. Un partit classificatori per al Mundial del Brasil que deixa Espanya primera de grup. Necessitava vèncer mínim per 2 gols per dependre d'elles mateixes i així va ser. La palmesana Patri Guijarro obria el marcador al minut de 9, un doblet d'Alexia Putellas i un altre gol de Clàudia Pina completaren la golejada. De 7.000 persones a Son Mos gaudiren de la festa, escoltant Patri Guijarro i Lucía Corrales, dues de les 4 mallorquines de la selecció.
22: És un dia especial, creo que cualquier futbolista soñaría con un día así, ganar en casa contra Inglaterra, pues mira, marcar un gol que también és especial.
23: Super especial aquest partit, jugar davant la meva gent, en tota la família, els meus amics, en la afició. És super especial per jo. Hem de seguir totes fent la nostra feina.
12: Catacoll i Mariona Caldentei també hi varen ser com a titulars. Ara la selecció posa rumb a Islàndia per a certificar la classificació per al Mundial. Només necessiten guanyar per fer-ho com a primeres de grup. I un apunt més de futbol, el jugador del Mallorca, Kai Larin, serà traspassat al Southampton després d'un acord assolit entre ambdós clubs.

0: L'aigua no cansa és el nom del nou àlbum de Maria del Mar Bonet. Després de gairebé 10 anys sense publicar noves cançons, la mallorquina presenta un disc en què torna les arrels, pensat i fet des de Mallorca.
1: Cercava llum i jo crec que la manera de fer discos a mi m'agrada aquesta. Però aquest jo volia que fos molt d'aquí, d'ara, de les meves passes per Mallorca, no?
0: Nou cançons i un disc amb què celebra els 60 anys de carrera.
2: I si tu fossis un peix...
0: Escoltam Blaus i Blaus, la primera cançó d'aquest nou disc. Així acabam. Les notícies de les Illes tornen a partir de la 1:30 aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Fins després, adeu.

0: Del Papa, que podemos también seguir en directo los oyentes desde Madrid, porque a partir de ese momento, a partir de las 2:45 en Canarias, una hora menos, aunque hoy más comprimido por razones obvias, se van a quedar los oyentes con la información de los centros territoriales de Radio Nacional de España. Ha sido un placer, gracias a todos. Pepa,
1: un
0: hasta
1: beso.
0: La próxima.
1: Adiós, adiós, Juanra.
0: Cuidaos, chao.
2: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
3: Bon dia, falta un quart d'hora per les dues. Un estudi liderat per l'IDIS va identificar alteracions en els tumors de pacients de càncer de mama que prèviament han superat un altre càncer i explicarien una major agressivitat la segona vegada que passen la malaltia. Amb aquesta notícia encetam el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'avui. José Miguel Blasco és el control tècnic. Vos saludo, Pablo Bendito. Tot un ompli amb aquesta i altres notícies d'un dia en què també estarem molt pendents dels balears que s'han desplaçat a Madrid per veure el Papa. El pontífex ja aterrat a Madrid, a la capital. S'ha fet una cerimònia de benvinguda al Palau Reial, on hi és la presidenta Marga Proens. Abans de començar, volen conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
4: Molt bon dia, què tal? Avui i demà les Illes Balears, temps estable. Avui en temperatures diurnes que pugen, més notablement al nord de Mallorca. Arribarem a màximes de 28 graus a Palma, 27 a Mahó i Eivissa, 24 a Formentera. Demà, diumenge, les temperatures continuaran pujant o es mantindran amb poques variacions. Se preveuen màximes de 32 graus a Palma, 27 a Mahó, 26 a Eivissa, 24 a Formentera. És una informació d'EMET.
3: Seguim amb més notícies. Un estudi liderat per l'IDISBA, l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears, s'ha identificat alteracions en els tumors de pacients de càncer de mama que prèviament han tingut un altre càncer. Això podria explicar una major agressivitat la segona vegada que passen la malaltia. En concret, la investigació revela un envelliment biològic accelerat en els tumors que presenten les dones amb càncer de mama després d'haver superat la malaltia. I aquest envelliment podria ser la causa que el càncer sigui més agressiu la segona vegada. Es desconeix pel moment que hauria provocat l'alteració genètica del tumor, però podria ser la quimioteràpia. Escoltam els investigadors Diego Marchese i Andrés Bedoya López.
5: Tenemos que contextualizar que la mayoría de las personas que son supervivientes de cáncer no necesariamente tienen una predisposición a tener un nuevo cáncer en su vida.
6: És a dir, aquest tumor es predica el tractament anterior, es procés de passar per un tumor, prèviament fa que el teixit tingui marques associades a un envelliment i que podrien explicar també aquest pitjor pronòstic, aquesta agressivitat incremental.
3: S'han estudiat els tumors de dones que han desenvolupat un càncer de mama després d'haver passat per un altre de mama també, o de tiroides o ovaris. Els investigadors diuen que encara han de passar 10 anys per obtenir conclusions fermes, però això podria suposar un canvi en la forma en què es tracta la malaltia, fer-ho d'una forma personalitzada per al cas concret.
5: La teràpia podria ser omitida, que fos un factor adicional para que el oncólogo pudiese decidir, bueno, espero hacer quimioterapia o decido hacer quimioterapia. Quiero aclarar que aquellos casos que requieren quimioterapia es sin duda alguna el tratamiento más eficiente que hoy contamos.
3: I ho dèiem, ja són a Madrid els balears que participen en les diferents celebracions del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. El pontífex ha aterrat avui de matí a la capital, on ha coincidit amb un grup de 17 menorquins a la pista de l'aeroport de Barajas. Xavier Carreras ens conta com des del seu avió han pogut veure el del Papa.
7: Bueno, jo quan hem vist, o jo he vist l'avió del Papa, pues molta il·lusió de veure-lo ja a la vigília, i voler també a sacristia i moltes ganes de tot.
3: També estan molt il·lusionades Maria Salort i Mara Alonso, que són dues de les joves del grup.
8: El que em fa més il·lusió del viatge a Madrid és poder veure en el Papa i disfrutar amb tot el grup de joves de tota Menorca que han vingut.
9: Jo el que em fa més il·lusió és, òbviament, veure el Papa, ja que és cosa que no podem fer cada dia, i viure aquesta experiència amb més joves.
3: La presidenta del govern, Marga Proença, ha participat amb altres líders autonòmics a la cerimònia de benvinguda al Palau Reial de Madrid. I seguim parlant de pelegrinatge, en aquest cas del Camí de Santiago des de Lluc. La FELIP, la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, ha organitzat una jornada

0: Avui, per continuar avançant amb la implantació i difusió d'aquest camí des de Mallorca, s'han inaugurat i beneït les noves fites jacobees a Caimari, Souba i Biniamà, tres punts clau del recorregut. Els participants, a més, han fet avui de matí una ruta senzilla d'uns 5 quilòmetres fins a Biniamà. El president de la Felip és Jaume Ferriol.
1: Per inaugurar, o més ben dit, millor dit, beneir aquesta fita, aquestes fites que s'han posat del camí de Sant Tirado de Lluc a Palma, en el terme de Souba.
0: Unes jornades que s'emmarquen dins les actuacions per comptar amb una senyalització homogènia del camí perquè els pelegrins puguin seguir l'itinerari amb seguretat i coherència amb aquesta tradició. I això que sentiu és el so que han fet 200 veïnats de Som Macià que s'han concentrat avui migdia davant cases monges per reclamar a les administracions la compra de l'antic convent i els solars de devora. Els veïnats estan preocupats perquè cases monges està a la venda a un portal immobiliari que diuen convida a construir-hi 6 adossats amb piscina. Demanen a l'administració solucions que adquireixi el recinte perquè torni a ser del poble. Bel Maria és la portaveu.
2: Després d'anys de converses, reunions i compromisos verbals, encara no hi ha garanties clares de que aquest espai serà adquirit i preservat per a ús públic. Cases Monges forma part de la memòria col·lectiva de Sant Macià. Fa prop de 100 anys, famílies macianeres decidiren els terrenys.
3: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: Els productors de camamilla de Menorca volen crear una denominació d'origen per a aquesta planta endèmica de l'illa. Les 7 plantacions actuals no en produeixen prou per atendre tota la demanda i això ha fet que proliferin les falsificacions. Xavi Ara, bon dia.
4: Bon dia. La planta, tècnicament anomenada Santolina Magonica, es va fer famosa dècades enrere a la península com a manzanilla de Mahón. Des del 2005 ja no es pot coir silvestre i es cultiva de forma controlada. Guillermo de Poblana és agricultor.
5: És un cultiu molt agraït. Amb terres molt pobres, realment, pues, hi ha grans produccions. I a més també té una altra cosa, que és molt interessant, que és que no té gaires problemes amb els vents forts de la tramuntana.
4: En els darrers anys, la demanda de camamilla no atura de pujar, empesa per la divulgació de les seves propietats i també per l'arribada a l'illa d'un volum important de població francesa. Es calcula que es produeixen a l'any uns 800 quilos de camamilla menorquina. Marc Moll és mestre herbolari.
6: La camamilla fins ara era ús exclusiu d'infusions i ara ha entrat dins l'alimentació i dins la cosmètica. I com que ha entrat a dos temes diferents, la camamilla ha tornat a agafar importància.
4: Ara mateix no es produeix prou camamilla a Menorca per satisfer tota la demanda i això ha despertat la picaresca d'alguns i ja proliferen falsificacions.
6: Es du camamilla, que et sembla molt en aquesta espècie, d'altres regions de península i nord d'Àfrica i la venen com si fos nostra.
0: I anem ara fins a Eivissa, la passarel·la Adlib, la cita més esperada de la moda eivissenca, se celebra avui vespre a la plaça de Sarriba. L'entrada a la desfilada serà lliure fins a completar aforament. Enguany Adlib celebra la seva edició número 55 i és, de fet, la passarel·la més longeva d'Espanya. A més, la moda eivissenca és l'única que compta amb una certificació de denominació d'origen. A Adlib hi formen part 14 dissenyadors que avui mostraran les seves peces. Eivimoda tancarà la desfilada celebrant els seus 25 anys de participació a la passarel·la. Antònia Riera és la seva dissenyadora.
7: Alguna novetat d'enguany? Bueno, obrim amb un look que està inspirat totalment en un rifaco pagès i on mesclant pues, li feim un petit homenatge a la nostra artesania, a la nostra a sa dona pagesa d'abans.
0: La passarel·la comença a les 9 del vespre. En successos vos contem que la Policia Nacional ha detingut dos menors a Manacor per obtenir fotos íntimes d'un altre menor i difondre-les per una coneguda aplicació de missatgeria instantània. La víctima va posar la denúncia a principis de maig, on relatà que durant una festa els dos joves li demanaren el mòbil per canviar la música. Així aconseguiren un codi per accedir a una carpeta oculta on tenia les fotos, on feren sense ella saber-ho i sense tenir el seu consentiment, segons explica la Policia Nacional en una nota. Els dos menors estan detinguts com a presumptes autors d'un delicte de descobriment i revelació de secrets. I és el moment de repassar l'actualitat esportiva. La selecció espanyola femenina guanya en la terra 4-0. Som Moix amb 4 mallorquines com a titulars. Xisco Díaz, bon dia.
8: Bon dia, gran protagonisme balear en la victòria i de la selecció espanyola. Som Moix contra Anglaterra per 4-0 i davant de 7.500 aficionats. Les 4 futbolistes mallorquines de la selecció, Catacoy, Lucía Corrales, Patri Guijarro i Mariona Caldentey, van ser titulars. De fet, Guijarro, en el minut de 9, després d'una gran jugada personal, va obrir en el marcador i Mariona Caldentey va assistir a Alexia Putellas en el 37 per fer el 2-0, amb el qual el partit s'anava a la mitja part. En la segona meitat va repetir Alexia Putellas i també va tancar el marcador Claudia Pina. Amb aquesta victòria, Espanya es situa com a primera de grup perquè li guanya el gol average particular a Anglaterra i li bastarà fer el mateix que la selecció britànica dimarts a la darrera jornada per aconseguir el bitllet automàtic per al Mundial del Brasil. En qualsevol cas, guanyant a Islàndia, està assegurada aquesta primera posició.
0: Gràcies, Xisco, i escoltam el que deien Patrick Guijarro i Lucía Corrales després del partit.
9: És un dia especial, crec que cualquier futbolista soñaría con un día así, ganar en casa contra Inglaterra, pues mira, marcar un gol que también es especial.
10: Súper especial aquest partit, jugar davant la meva gent, amb tota la família, amb meus amics, amb la afició. És súper especial per jo. He de seguir, hem de seguir totes fent la nostra feina.
0: I després del pas de la selecció espanyola femenina per Mallorca aquesta setmana, volem parlar de l'auge del futbol entre les nines. I no ho podem fer sense mencionar el Collerense, la referència del futbol de categoria femenina a les Balears. El club compta amb 6 equips i més de 100 nines i joves jugant al seu camp de Cana Paulina. I si parlem del Collerense, cal esmentar la seva alma mater, Pili Espadas. Fa 2 anys va penjar les botes i és l'actual responsable esportiva de la divisió femenina del club, coordinant una entitat per on han passat futbolistes top com Patri Guijarro, Catacoll i Mariona Caldentey.
11: Yo lo he vivido desde el principio, lo vivo ahora y para mí también es una gozada poder disfrutar de ellas y sobre todo saber que el Collense le dio la oportunidad de salir de aquí, que fuimos un poco el club trampolín, ¿no?
0: Uns referents ben de ca nostra que aquesta setmana han enlluernat la concentració de la selecció a Palma, figures ja mundials del futbol, on es miren les joves jugadores que ara entrenen al Colle i s'obren pas en un món d'homes. Només una de cada 10 futbolistes que juguen federats a les Illes són dones.
12: Me apunté con el mixto, me fui porque bueno, no me sentía tan bien. Luego, al cabo de unos cuantos años más, me volví a apuntar y pedí plaza y tardé un poco en cogerme, pero luego me cogieron y aquí estoy.
13: Primero me apunté en masculino porque vi que mi prima, bueno, la mayoría de mis primas también juegan a fútbol y me dio como esa sensación y dije, venga, me voy a apuntar y me apunté también. Y pues aprendí bastante, la verdad.

0: per acabar a la cultura, parlam de L'aigua no cansa, el nom del nou àlbum de Maria del Mar Bonet. Després de gairebé 10 anys sense publicar noves cançons, la mallorquina presenta un disc en què torna a les arrels, pensat i fet des de Mallorca.
1: Cercava llum i jo crec que la manera de fer discos a mi m'agrada aquesta. Però aquest jo volia que fos molt d'aquí, d'ara, de les meves passes per Mallorca, no?
0: L'aigua no cansa és un disc amb 9 cançons i amb el que celebra els 60 anys de carrera. Així justifica el nom de l'àlbum.
1: I que ha de dins un armari no serveix per res, però quan la gent l'agafa i la fa seva, la transforma, és com l'aigua que no cansa. I li vaig prendre per parlar d'aquest disc perquè hi ha cançó popular però transformada per mi.
0: El disc ja ha estat estrenat fa uns dies al Palau de la Música de Barcelona i a Palma ho farà el 27 de novembre. Blaus i Blaus, que escoltam, és el primer tema de l'àlbum.

I així, amb Maria Dalmà Bonet, vos deixam arribar a les 2 del migdia. Les notícies de les Illes tornen ja demà a partir de les 9:05, aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Fins demà, adeu.